0: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por hoy Gandía.
2: Hoy por hoy Gandía.
3: Bona vesprada de dijous 2 de juliol, el segon dia del mes, que amaneix després de la nit més tòrrida del que portem d'estiu, i mira que hem tingut calor estos dies, eh? Ara mateix tenim 29 graus al centre de Gandia, però a banda de la calor són notícia moltes altres coses. El Mundial, per exemple. Avui torna a jugar Espanya, en este cas contra Àustria, i ho farà a les 21 hores, a les 9 de la nit, i ja saben que ho podran veure en diversos llocs, eh? Entre ells el Mercat del Prado, que posarà, com sempre, una pantalla gegant. I ara m'agradaria que escoltaren esta cançó.

0: Es titula Espera Infinita i és la cançó que forma part de la campanya que ha impulsat el Partit Popular per a denunciar el mal funcionament del servei de transport ferroviari. Després aprofundirem en el tema. Ara parlem d'un altre tema que és notícia, com cada estiu, perquè ja saben que les festes patronals de la Safor pues són ara. I avui, esta matinà, l'Alqueria celebrava la Despertar en el seu últim dia de festes i la nostra companya Sandra Albert ha estat allí.
1: Bona vesprada.
0: Sandra, bona vesprada.
1: Ja porta moltes hores pel món.
0: Sí, sí.
1: Perquè saps a quina hora ha sigut eixa Despertar?
0: A quina?
1: A les 6 del matí.
0: A les 6 del matí, ja estaven allí tots.
1: Jo no sé si ha sigut Despertar o Continuar.
0: Ja.
1: Perquè ja havia molta gent que jo crec que no hauria dormit. Però de 7 a 8 han fet com una despertar amb aigua.
0: Vale, per despejar-se.
1: Clar, o han dormit poquet, però vinga, anem a posar-nos un poquet fresquets. A partir de les 8 ja ha començat la cosa.

0: Vale, ambientazo, vale, es güey del batillà.
1: Qué guay, qué guay. Qué guay les ves pues de poble,
0: sí,
1: ¿no?
0: Pues
1: com,
0: sí.
1: Com ens alegren, com plenen d'alegria, d'energia, sobretot energia,
0: totalment.
1: Perquè Celia ja porten 4 dies de festa en l'Alqueria de la Contesa, no paren, de matí, de vesprada, no paren. Però allí la peculiaritat és que cada dia l'organitza una comissió de festes.
0: Sí.
1: Val, avui és l'últim dia allà i avui és el torn dels Lluïsos, de Lluís vale. Gonzaga. I tenen una comissió que són els que organitzen tota la programació. Com dic, han començat a les 7, a les 8 eixa música ha començat a sonar amb la banda, han recorregut els carrers i l'han plenat de color. Però mira, tenen molta més programació, no te la conté jo, ens la conta la presidenta de la comissió.
2: Vale. Els Lluïsos som els que anem a tancar les festes patronals de l'Alqueria. I anem a començar, anem un poc en retras, però comencem en la Guerra d'Aigua, en globos, i després anem a fer els polvos, una desperta en polvos. Després, pues bueno, lo de sempre, la replega dels festers, la missa, el vi d'honor, i per la vespre, degut a lo del futbol, pues hem tingut que adelantar la processó, la farem a les 8, i després anirem al camp de futbol, que hem muntat unes pantalles per a veure el futbol. I d'ahí, pues el castell i la cabalgata de l'estiu, i a ballar, i a tancar les festes, a passar-ho bé.
1: Polvos de color.
0: Polvos de color tipo holly. Tipo holly, ¿no?
1: Pero ahí se va a decir que se han plenado de color.
0: De color.
1: Es que tenemos unos mens que son un paseo.
0: Según Nacho, el técnico que me ha mirado en plan de, ¿eso qué es? Escolta, que han dicho que ha cambiado el horario de l'acte. ¿Quién era la proceso?
1: La proceso, sí, sí.
0: Pero el fútbol.
1: La proceso sol ser a les... No, la recollida proceso sol ser com a les 9. Habitualment, però avui la fan la recollida a les 8 per a que puguen anar a veure el partit.
0: Vaja. I ja havia dit que era una de les notícies del dia, que jugava a Espanya a les 9 de la nit, i l'Alqueria se van agarrar, va, al pau de la lletra, eh?
1: És que tenen molta energia, ja ho he dit jo.
0: No, total, total.
1: Si no, escolta també l'ambient de les persones que estaven allí en eixa despertar a les 6 del matí.
3: Fa 10 dies que no dormim. I de puta mare, esto era el quería ya. Se me ha constipado ya, y para cómo, no hay que hacer, no hay que hacer res més. Home, pues va, ara ja és l'últim dia, ja estem prou a pura eix. Però bueno, jo hi vaig fer dormidinha, bueno, saps? Ja, estic passant molt de categoria. Esta nit ha sigut una locura i això de globos ja ho ha colmat el vaso. Va, molt bé, molt bé. Han pogut salvar el dia, al final. Jo les ulleres perquè porte lentilles i per si cas n'hi ha que estar salvaguardat. No sé a cas que passa alguna
4: cosa. Si ma mare, si tot banyant-me i arribem banyant, ma mare xilla, se constipe i després no podré ser a professor. I què farem?
3: I love l'Alqueria.
0: I love l'Alqueria.
1: En la samarreta anava I love l'Alqueria.
0: Vale, meva. Sandra, que bé te vas passar des de
1: m'ho ha passat molt bé. La veritat que ha anat a diversos actes i són molt bones festes. De les de l'Alqueria ja ho veureu en Telesafor.
0: Exacte, en farem un resum de... En estos programes de la Safor en festes ho podrem veure. Pues moltíssimes gràcies.
1: Un plaer,
0: Sandra. Este era l'ambient que es vivia esta matí a l'Alqueria, aprofitant d'aixer l'últim dia de festes, eh? I amb aixa peculiaritat de que han avançat els actes per veure el Mundial de Futbol. Escolta, Sandra, que més val que guanyi l'Espanya, no?
1: Home, evidentment.
0: Que ballar,
1: evidentment, que si no... jo esta nit també, des de casa, no crec que vaig a l'Alqueria, però ahí anem.
0: Estarem ahí recolzant a l'equip. Moltíssimes gràcies. I dins d'esta actualitat tan frenètica, voldríem també arrencar este programa parlant d'històries.

0: Ja saben que així en Radio Gandia ens agrada parlar de les històries de la gent, de gent que d'una forma o d'una altra ha marcat la trajectòria d'altres persones. I avui parlem amb una dona, un exemple de treball, de constància i de feminisme també, perquè ha sigut la primera directora de l'IES Tirant lo Blanc. I amb aquesta última dada ja sabran tots de qui parle. I ja sabran també que va fer carrera a la política, va ser durant anys regidora també de polítiques educatives i benestar social. I ara, fa uns dies, es va jubilar. Carmen Fuster, bona vesprada, benvinguda.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Enhorabona.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: I escolta, què ens pots contar de la teua vida? Com estàs ara que t'has jubilat?
1: Pues ahir un inspector me va cridar i me dia: com estàs, Carmen? Encara estàs en el núvol? Dic: sí, però m'encanta estar aquí. Sí, la veritat és que estic molt contenta, molt satisfeta, però sobretot molt, molt agraïda. Molt agraïda. Estic molt agraïda a totes les persones que m'han envoltat i que m'han permetit complir tots els meus somnis, que són els dos projectes de direcció que vaig presentar.
0: Eixa gent que t'ha envoltat, no sé si et refereixes als companys, a la família...
1: A tota la comunitat educativa, és a dir, principalment el claustre de l'IES Tirant lo Blanc, que és un claustre amb molt de nivell. Saps que enguany me'n vaig en l'honor i la satisfacció de que hem sigut en batxillerat en les EBAU, el número 20 en tota la comunitat, però els primers de la Safor.
0: Molt bé.
1: Safor Valldigna i més, i Marina, alta i baixa. Vull dir-te que això mostra el nivell. Pensa que enguany ha sigut un any molt, molt complicat, molt difícil. Lo que significa que, malgrat que el professorat ha tingut que fer una vaga i està costant-lo tants diners, tant d'esforç, perquè han estat molt implicats lluitant per una escola pública de qualitat, mai s'han deixat de la mà a l'alumnat, és evident. També enguany hem certificat en Qualitas, en la ISO. Vull dir-te que tot això demostra, perquè això sense la implicació d'un claustre, d'un professorat, de les famílies, de l'AMPA, això no és possible. Tu tens una persona que és la directora que dirigeix, però necessites un equip directiu. Clar. Necessites tot el que són els coordinadors i els caps de departament i necessites a tot un claustre. I el claustre del Tirant lo Blanc ha fet possible que siguem un referent.
0: Em denoten en les teves paraules molt d'orgull, eh?
1: Molta satisfacció, molt d'orgull. Mira, ara mateix acabo de viure una jubilació junta a 8 companys més. Meravellosa. I en què consisteix que una jubilació siga meravellosa? En la quantitat de gent que n'hi havia implicada, sense demanar-los ningú res, per a que nosaltres aquest dia foren el més feliços possible. Això no n'hi ha paraules per agrair-ho. Perquè una cosa és que tu li digues a una persona: tu t'ocupes, tu t'ocupes, tu t'ocupes. Però ha sigut espontàneo. I la màxima era: volem que les 9 persones que ens jubilàvem foren molt feliços i recordaren sempre aquest moment, aquest acte. I de veritat que anem a recordar-lo. Entonces, jo pense, què més es pot demanar? Recordo que estava el marit d'una de les jubilades, una persona que ha tingut càrrecs, una persona de nivell, i me dia: m'he quedat en una edat del nivell que n'hi ha. Dic: és que el Tirant n'hi ha molt de nivell. I és així, és així. Pareix que siga pretensiós, però és la realitat. L'únic que passa és que hem treballat molt en aquest sentit per la ubicació que tenim i costa que la gent vinga. Però una volta l'alumne o l'alumnat entra per la porta i mos coneix, tot el món està encantat. Perquè els nostres resultats són molt bons. Ja t'he dit que el batxillerat, el número 1 de la comarca, el número 20, però pensa que és el número 20 de 350 instituts que s'han presentat. Que no tinc que estar satisfeta.
0: Això sí. I ara què, Carmen?
1: Pues ara no ho sé. Ara el que vaig a fer... les persones, les amistats, les companyes me pregunten: en què vas a apuntar-te, què vas a fer? Perquè saben que sóc una persona molt activa, molt dinàmica. I no vaig a fer res. Vaig intentar retrobar-me, perquè és veritat que he dedicat molts anys de la meva vida, porto 13 anys de directora de l'IES Tirant lo Blanc, i m'he dedicat Tirant lo blanc, família, família, tirant lo blanc. I en aquest procés m'he oblidat de mi mateixa. I entonces ara vull retrobar-me. Vull reinventar-me i a partir d'ahí ja decidirem. Però sobretot cuidar-me i reinventar-me, que segur que ho aconseguiré.
0: Carmen, he dit abans que ens agrada parlar molt amb gent que deixa empremta. Tu has dit que estàs molt orgullosa del teu centre, del teu claustre, i he de dir que ells també tenen un missatge per a tu.
1: Ah, sí, eh?
2: La conec de fa molts anys, sempre ha estat quan la necessita, i és una persona que quan he tingut un problema i he estat atabollada, sempre m'ha transmet serenitat.
3: Per a mi, Carmen és un referent, i ho dic amb tota la convicció del món, tant a nivell personal com professional. El que més m'ha marcat de Carmen és la seva intel·ligència emocional. Té una capacitat extraordinària per a llegir a les persones, tant a l'alumnat com al professorat, i per donar a cadascú exactament el que necessita en cada moment.
4: Totes les persones de Gandia saben que és Carmen Fuster. Bé, l'han coneguda com a concejal en l'Ajuntament o l'han coneguda com a directora del Tirant lo Blanc. Però jo he tingut la sort de conèixer-la com a persona i això no té preu.
5: Ha sigut, és i serà, un referent del Tirant, una gran professional i lluitadora incansable a la que admire moltíssim i a la que li estaré infinitament agraïda sempre.
6: Carmen. Vull celebrar la trajectòria d'una gran directora, però sobretot d'una gran persona. Amb el teu compromís per l'educació, la igualtat, la nostra llengua i cultura, has deixat una empremta inesborrable en el Tirant lo Blanc que sempre et recordarem com a tirantiana de renom. Gràcies per tu, Carmen, que la felicitat t'acompanya tant com tu has acompanyat durant aquests anys a tantes generacions.
7: Carmen Fuster és una dona valenta, molt compromesa amb el servei públic i amb una ferma vocació per l'educació. Destaca per la seva qualitat humana. És una persona molt propera, molt pròxima i té molta capacitat d'escolta. Sempre està disponible per a donar-te un consell, per ajudar-te, així com és molt implicada amb la millora de la societat.
8: Ella és exemple de com ha aconseguit el Tirant ser un centre digne. Digne, símbol d'educació pública, referent en la comarca i en altres comarques limítrofes.
9: Carmen, m'encanta la imatge de seguretat que transmets en tot moment i admire aquest gran saber estar que sempre t'acompanya. Si hi ha una cosa que destacaria i que he valorat sempre moltíssim de tu, és la teua disposició a escoltar, a ajudar i a fer-ho tot bo. Moltes gràcies, Carmen.
10: Qui ha tingut la sort de treballar amb Carmen Fuster sap que és una dona inspiradora, amb una capacitat extraordinària per fer créixer les persones que té al seu costat. Un gran referent en el món de l'educació i un exemple de vocació, compromís i sobretot d'excel·lència. La seva trajectòria, marcada per la passió d'ensenyar, ha deixat una empremta inesborrable en moltes generacions. Gràcies, Carmen, per inspirar-nos, per educar i per fer créixer tantes persones.
0: Què et pareix?
1: Ostres, no
0: m'ho va veure. Les llagrimetes, Carmen.
1: M'he emocionat.
0: Jo no sé si el caldrà dir els noms, però te'ls dic.
1: Les has conegut.
0: Les has conegut a tots, no? Ade, sí. Fede, Carmen, Carlos, Rosa, Adelina, Lluïsa, company. Moltíssima gent que amb temps rècord, he de dir que la meva... com pinche va ser Ade, ella va en seguida em va dir tranquil·la que t'ho aconseguis, sí. I tots es van volcar perquè has marcat.
1: Sí, ha sigut una cosa extraordinària. I el dia que ahir me diuen, encara no has baixat del núvol, dic, pues no pense baixar perquè estic molt còmoda aquí. Saps què? El més important en la voràgine de vida i en el context que estem vivint tan individualista, tan polaritzat, el més important són les persones. Jo he treballat moltíssim, acertada o no tan acertadament, però he treballat moltíssim per generar un bon ambient. Jo vaig presentar el meu projecte de direcció i el meu projecte de direcció ha sigut un manual. No ha sigut un projecte per ser directora i l'he guardat en un calaix. Jo vaig posar el projecte i avui els dos projectes que he presentat, tot el món pot dir que vull complir tot a rajatabla. Però el més important ha sigut el clima, l'ambient, el respecte a les persones. Saps el que passa? Que en el Tirant hi ha tant de talent tant de talent. I la suma de tots aquests talents fan el tirant.
11: Així és.
1: I hi ha moltíssim talent. I jo penso que la feina d'una directora no és fer documents i procediments i plataformes, no. És saber traure el talent que cadascú té. I el treball en equip, perquè avui no s'entén de ninguna manera treballar de forma individual. Jo no soc res sense el meu equip directiu. Jo simplement marcava les directrius. Volia anar per aquí, volia anar cap allà, i després intentava solventar i fer-ho fàcil. Però el més important és cuidar a les persones, tindre cura de les persones, i que quan van a treballar estiguin molt contentes i contents.
11: Així és, Carmen, i ara toca tindre cura de tu mateixa, eh?
1: Efectivament, ara vaig a cuidar-me.
11: Te'n vas de viatge?
1: Sí, me'n vaig a Sicília perquè vaig a entrar en contacte en una empresa, en una fundació, a veure si pogueren aconseguir-me empreses i aconseguirem poder estar el nostre alumnat si tinguera que anar a fer les pràctiques o la formació laboral allí, la formació d'empresa.
11: Perquè jubilada, però encara no del tot. No, a nivell pràctic encara no del tot.
1: No acabi juliol, no. Aquest viatge tenia que haver-lo fet abans, però com en guany ha sigut el tema de la vaga i tal, s'ha complicat tot i ha sigut ara. Però vaig a fer aquesta tasca, espero que porti bones notícies a l'equip directiu. Vull dir que el tirant Blanc es queda en mans d'un equip directiu fantàstic, molt professional, amb molta experiència i molt coneixedor del tirant, i que tot va avançar i tot va transformar-se de la manera que ho hem fet fins ara.
11: Segur que sí, Carmen, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
11: I ara gaudir d'esta nova etapa.
1: Ha sigut un plaer i una sorpresa meravellosa i un regal meravellós que m'heu fet. Moltíssimes gràcies.
11: Gràcies a tu, Carmen.

0: Connectem ara amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja, Gandia, a la platja Nord. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, bona vesprada, com està l'ambient per allí?
1: Bona vesprada. Avui molt pitjor que estos dies. Avui tenim bandera roja en tota la platja, ja que està en força un mar de fons que d'estos dies passats pareix que hi ha una tormenteta per ahí dins i està fent-nos que tinguem mala mar. Això sí, això no canvia l'afluència. Tenim un 70% més o menys en la platja.
0: Clar, estem en principis ja de juliol i això es nota. Tot i que la bandera està roja, no? Òscar, has dit? Roja.
1: Sí, així no és, està roja.
0: Molt bé, Òscar, sí, pues, sí. Moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació de primera mà des de la voreta de la mar. Gràcies.
1: De res, adéu.

0: Hoy por hoy Gandía.
1: La 1:10 del migdia. Anna, hola de nou.
2: Hola de nou.
1: Conta'ns l'actualitat del dia.
2: Doncs anem a parlar d'aquesta campanya que ha presentat aquest matí el Partit Popular a l'estació de Renfe de Gandia. Hem posat ja al principi del programa la cançó de la campanya, que és l'Espera Infinita. No sé si Nacho la pot recuperar.
3: Eixes de casa però mai quan arribaràs, que mires el panel i el panel te mira i no te diu res, que aguantes cada dia, esperes infinit.
2: Doncs esta és la cançó de
4: està
2: la
4: campanya. Està
2: xula, està xula. El president provincial del Partit Popular de València, Vicent Mompó, ha presentat esta campanya, l'Espera Infinita, hacia Gandia, i amb ella denuncien el deteriorament del servei de Rodalies. L'escoltem.
5: Esta campanya que avui presentem, l'Espera Infinita, consta de tres fases, de tres accions, diríem aixina. La primera és una replega de firmes, i és que volem posar de manifest la realitat que patim el nostre dia a dia en els carrers. Volem que la gent se sume al manifest per poder-lo fer aplegar al govern d'Espanya i que siguin conscients de la realitat que estem patint les valencianes i els valencians. Una segona acció és portar-la als ajuntaments. Volem també que els grups municipals, que les institucions valencianes se mullen i recolzen aquesta iniciativa. I una tercera, que afecta a moltíssima gent jove, anem a fer una pàgina web on la gent jove precisament podrà deixar empremta pues, de dibuixos, de podrà fer algun xoc, podrà fer algun meme, o en definitiva utilitzar ese temps que ens estan obligant a malgastar pues, en un poc més de diversió, d'entreteniment en les xarxes o en este cas en la web, com vos dic.
2: Representants populars dels municipis de la Safor han acudit també a esta presentació, en què també ha participat Víctor Soler, representant del Partit Popular en Gandia. Segons ha explicat, la campanya busca denunciar i radiografiar la realitat de les rodalies, exigint inversions necessàries per a millorar la xarxa de trens, però sobretot donar veu a les persones que pateixen els problemes com retards, averies o cancel·lacions en els trens, i no parlava només dels usuaris entre Gandia i València.
6: Enguany no només patim en Gandia un servei pèssim de Rodalies, sinó que cada vegada el socialisme Gandia està més aïllada. Per primera vegada en dècades, Gandia en esta temporada d'estiu no va a comptar amb una connexió directa en Madrid. Sabeu que tots els anys, en la campanya d'estiu, se posava en funcionament un tren d'alta velocitat que connectava Madrid directament en la estació de Renfe de Gandia. Això ho hem perdut. També ho hem perdut.
2: I parlàvem, ho han dit aquest matí, ho comentàvem ahir també en xarxes socials, ho van publicar, Celia, aquest robatori de pel·lícula que ha tingut lloc a Real de Gandia. 7 minuts van tardar en furtar un camió crua de l'empresa de crua ferra. 7 minuts, van entrar per darrere, van entrar a pujar al camió, van desconnectar tot, el GPS i tal, i se van a portar el camió. Això ho explicava Eloi Maíques, que és un dels treballadors de l'empresa.
7: Pero vamos, como si lo hiciesen todos los días. Era una velocidad y un increíble. Lo hemos visto esta mañana aquí en la oficina y no nos lo creíamos lo rápido que han podido actuar de esa manera. En el vídeo de las cámaras hay 25, están aún forzando la puerta y hay 32 están fuera ya. O sea, están con el camión ya arrancado y fuera.
1: Vale, meua, que fort, ho tenien ells superestudiat.
2: Superestudiat. Per si algú el veu, és un camió amb grua de la marca Iveco, matrícula 9739FMC, de color taronja la grua, la caixa blanca, però ja comentava que no és la primera vegada que es passa a aquesta empresa i que de normal els han dit la policia que després utilitzen aquests camions per a fer robatoris en caixers automàtics, en establiments...
1: Fa fer mal,
2: exacte. I una altra notícia, Celia.
1: Sí.
2: Directors de col·legis de CIMAT, Tavernes i Oliva han dut en demand la seva dimissió com a mesura de protesta contra els retalls de conselleria. Te'n recordes que era una de les mesures que es va prendre durant la vaga. En un primer moment la van presentar fins a 95 directors, però sols 9 de tota la comunitat l'han feta efectiva i tenim 3 així a la Safor. I una d'elles és Marga Palomeres, que és directora, era directora del Col·legi La Vall Digna de CIMAT.
1: Marga Palomeres, bona vesprada.
8: Bona vesprada.
1: Per què decidiu continuar en esta convicció de dimitir?
0: A veure, jo crec que la convicció de continuar amb la dimissió sempre va ser una decisió, crec que molt pensada, molt reflexionada, perquè primer que res busques el millor per a l'escola pública i te n'adones que quan no n'hi ha un suport i quan no n'hi ha un respaldo per part dels que se suposa que estan per dalt de nosaltres, consideres que què estàs fent tu de barrera entre les famílies, l'alumnat i la conselleria, quan la conselleria realment ni t'està defensant ni t'està donant el suport que considerem que meresquem.
2: Quan ha fet efectiva la seva dimissió, Marga?
0: La meva dimissió la vaig fer efectiva el 18 de juny, val? Evidentment no han arribat a acceptar-la perquè el meu càrrec acabava el 30 de juny, entonces era evident que la conselleria no anava a fer-me dimitir abans quan sabien que el 30 de juny acabava. Aleshores, pues, era com l'últim recurs que teníem per a poder dir-li a la conselleria: això no està funcionant, ens esteu deixant sols, no ens esteu prestant l'atenció que mereixem. I jo crec que ha valgut la pena, que paga la pena tot el que hem fet. La llàstima és que pareix que hagi quedat un poc diluït perquè hagin sigut pocs, però jo crec que el malestar està ahí i la conselleria crec que no ni està veient-ho ni està valorant-ho.
1: Clar, perquè suposa que el fet de la dimissió dels directius de cada centre posa un poc també a la conselleria entre l'espasa i la paret. És una mesura encara més de pressió que la vaga en si.
0: Clar, era una mesura de pressió, era evident, i crec que va quedar molt clar, i tots els equips directius que vam arribar a aquest punt van deixar molt clar que era una mesura de pressió, és evident. Cadascú té les seues ferramentes de lluita davant una situació com aquesta. Els mestres fan vaga i els equips directius, a part de fer vaga, tenim l'opció de presentar la nostra renúncia com a mesura de pressió. I això va ser la intenció. El que passa és que al final s'ha un poc anat allargant en el temps, la conselleria tampoc ha anat intentant, pues, dialogar amb nosaltres, dient que no sabien quines necessitats tenien, quan no és la realitat. Ells saben perfectament les necessitats que tenim, els sindicats ho han deixat molt clar, i crec que al llarg de tots aquests anys els inspectors també hauran traslladat totes les deficiències que tenim i les necessitats, més totes les sol·licituds que hauran generat tots els equips directius al llarg de la Comunitat Valenciana amb les deficiències que tenim. L'únic problema és que pareix ser que es ve millor dir que, pues, que no ho saben, que ai, pues, que anem a atendre-vos. No, deurien d'atendre la realitat i anar posant solucions a allò que estem demanant. Jo crec que s'haurien posat solucions i haver anat dient: bueno, pues este any anem a solventar este problema, el proper curs l'altre. No haurem arribat a aquest punt, però clar, és que és l'última ferramenta que teníem.
1: Marga, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que ens escolten i que a veure si canvia algo de cara al curs que ve. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
1: Anna, no sé si tenim més assumptes d'actualitat.
2: Sí, tenim també les dades de l'atur, que hem conegut avui, en este cas les corresponents al mes de juny. Com és habitual, amb l'arribada de la campanya estival, és una comarca centrada en els serveis, i baixa el número d'inscrits com a aturats. L'Institut València de Labora indica que l'atur s'ha reduït en Asafor en 200 persones respecte al mes anterior, així que actualment el nombre d'aturats és de 9.079 persones. I una curiositat també, sí, que s'ha presentat avui en roda de premsa, el dispositiu de seguretat de Gandia per a aquest estiu, i ha cridat molt l'atenció que Gandia tindrà un dispositiu especial per al 12 d'agost, que és el dia de l'eclipse solar.
1: Ah, claro.
2: Pues han preparat tot un dispositiu de seguretat per a aquest dia. Escoltem a Lídia Morán, responsable de seguretat de Gandia.
4: Pirata Festival, a banda del punt violeta, tant en la zona del recinte on està produint el festival com en la zona d'acampada, que també tindrem el camí segur violeta, que és un recorregut que es fa des de la zona de l'acampada fins a la zona dels concerts i que està preparada per a que les dones puguen transitar per ell, tapar gots, que pretén evitar la submissió química.
1: Molt bé, Anna, pues moltíssimes gràcies. Ahí teníem esta... este sistema de seguretat. A Lídia Morant, moltíssimes gràcies. Anna.
2: Fins ara.
8: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
9: ¿Es mi amigo o una sombrilla?
10: Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
11: Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
10: Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
11: Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
12: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
13: Naix a Ràdio Gandia, Cadena Ser. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia Cadena Ser.
1: Els parlem ara d'un tema delicat. Una infecció intestinal pròpia de les zones tropicals i subtropicals que els experts pensaven que s'havia extingit així a la Safor, però no. Un estudi en el qual ha participat l'Hospital Francesc de Borja de Gandia ha evidenciat que aquest paràsit continua actiu així a la nostra comarca. Carlos Bea és investigador d'INCLIVA, que és l'Institut d'Investigació que s'ha encarregat d'estudiar aquest paràsit. Carlos, bona vesprada. Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cuál es este parásito?
14: Bueno, el parásito que hemos estudiado en concreto es Strongyloides. Strongyloides es un gusano microscópico que, bueno, se conocía durante muchos años su presencia sobre todo en la comarca de la Safor, también en la Marina Alta, algunos reportes también en la zona de la Vega. Y la duda era si este parásito de muy pequeño tamaño y que se suele contagiar al caminar descalzo en suelos contaminados, si este parásito seguía presente o no. Y esta duda surgió porque este parásito normalmente, como he dicho, penetra a través de la piel al caminar descalzo en un suelo contaminado y luego pues hace un ciclo a través del organismo, terminando por último en el intestino. Y cuando está en el intestino puede persistir durante muchos años sin dar una sintomatología importante en el paciente. El problema viene cuando este paciente, por algún problema de salud o por algún fármaco que ponemos también por alguna enfermedad inmunológica, pues termina con las defensas bajas. Se convierte en un paciente que llamamos inmunodeprimido, porque en estos escenarios es donde la infección por estrongiloides, que normalmente no da grandes problemas, pues se puede convertir en un problema grave al dar lugar a cuadros de hiperinfección del parásito en el que sobrecrece y puede ocasionar cuadros más graves.
1: Pero
14: lo que sabíamos, sí.
1: No nos mata, ¿no? ¿O sí?
14: Claro, el parásito en personas con un sistema inmunológico normal, como he dicho, podemos convivir con él durante años. Además, una característica particular que tiene este parásito es que tiene un ciclo de autoinfección. Por tanto, después del tránsito por el tubo digestivo, puede reinfectar de nuevo a la persona al volver a penetrar por la piel intacta del final del tubo digestivo. Entonces, el problema que tenemos es que una persona puede vivir muchos años con esta infección y no ser consciente de ello, y en un momento de, como decía, bajar las defensas, poder dar lugar a cuadros graves. Estos cuadros graves son muy poco frecuentes, afortunadamente, pero sí que es verdad que en el momento en el que se producen, el diagnóstico, si no hay una sospecha clínica alta, es muy dificultoso. Entonces, ahí está el interés de anticiparnos y cribarlo y verlo en personas, sobre todo de las regiones donde hemos detectado que seguimos diagnosticando casos, que por tanto hay personas que siguen infectadas por este parásito, pues el interés de cribarlas, de diagnosticarlas a tiempo para poderlas tratar antes de bajar las defensas, si las vamos a bajar con algún tratamiento específico.
1: Oye, ¿y cuando los coges en la planta de los pies, te sale alguna señal o algo? O, no sé, para que podamos saber si lo hemos cogido o no.
14: Sí, habitualmente, bueno, en la mayor parte de los casos no suele haber cuadros cutáneos significativos. Sí que en algunos casos el parásito, como parte del ciclo que hace a través de la piel, puede dar lugar a lesiones, bueno, se conocen como serpiginosas, con un trazado del gusano que atraviesa la piel y que da lugar, bueno, son lesiones con picor y que no tienen mucha más trascendencia, pero como digo, no son muy frecuentes, ¿vale? Lo habitual es que a nivel cutáneo, en la fase aguda, no hagamos ningún problema importante, ¿vale?
1: Vale, Carlos, pues muchísimas gracias por explicárnoslo. Bueno, estaremos pendientes de cómo evoluciona este estudio y eso, muchísimas gracias.
14: Muy bien, muchas gracias a vosotros por el interés y por la oportunidad de explicarlo también.
1: Gracias.
14: Tenga un saludo.
1: Hasta luego.
14: Hasta luego.

0: A Oliva, la Generalitat millorarà el servei d'autobús entre Gandia, Oliva i Pego, però per contra deixarà de subvencionar els autobusos urbans a la platja, precisament ara, de cara a l'estiu. Davant d'això, des del consistori s'han mobilitzat. Joan Mata, responsable de contractació, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Anna, hola, també a tu.
2: Hola, Minau.
0: Conta'ns com ha respost l'Ajuntament d'Oliva davant d'això.
1: A veure, a principis del mes de juny, més o menys, bueno, el document es signa per part de la Generalitat el dia 2 de juny, a l'Ajuntament el rebem pues, bueno, a mitjans de juny, durant la primera o segona setmana de juny, que la Generalitat es desvinculava completament dels autobusos interiors dels municipis i, per tant, pues, deixava de subvencionar els bons transports que hi havia fins ara en els autobusos que anaven de la platja al poble. Mm. Clar, això ocorre a portes de l'estiu i és, per a una administració pública llogar un servei d'autobusos en qüestió de setmanes, un servei d'autobusos, diguem, complet, és impossible. És impossible perquè els terminis de licitació ens ocuparien més enllà de tot l'estiu. Mm. Per tant, el que hem fet ha sigut salvar la papereta amb un contracte menor per a prestar serveis durant els mesos de juny, de juliol i d'agost. A expenses de començar a plantejar a veure de quina forma podem resoldre a llarg termini la qüestió dels autobusos. El tema dels autobusos, bueno, n'hi ha que ordenar-ho, no? Jo sóc partidari moltes vegades que una manera també de generar confiança en la ciutadania és que les coses s'expliquen bé i que quede clar també cadascú qui és competent de què, no? Mm. Això en els estats multinivell, com és el nostre, pues es dona molt eixe xoc o eixa distribució de competències entre les distintes administracions. Poden donar lloc a confusió entre la ciutadania també, perquè, clar, sobre un mateix territori n'hi ha moltes administracions en concurrència. Mm. I ahir, bueno, entre eixes, en les línies d'encaix entre una administració i altra poden proliferar, no, pues, opinions oportunes o oportunistes i no del tot encertades, no? Per exemple, hem vist la portaveu del Partit Socialista d'Oliva que estava dient que, pues, bueno, quasi gràcies a ella s'ha arreglat l'autobús de la connexió Gandia-Oliva-Pego. Això, pues, bueno, jo crec que això, bueno, està molt bé, cada un fa el que vol fer, però jo crec que això és enganyar a la ciutadania, estem confundint a la gent, no? Mm. Per què dic això? Perquè, anem a veure, el transport interior de la Safor entre municipis efectivament és competència de la Generalitat Valenciana. Okay. I la Generalitat Valenciana, què ha fet? Pues, bueno, l'anterior govern, el govern del Botànic, va intentar també treure una nova licitació per raons múltiples. Tots sabem que les licitacions públiques de vegades són complexes. No va arribar a traure's l'expedient, no va arribar a adjudicar-se aquest contracte. L'actual govern de la Generalitat va traure en 2024, novament, armat un macroplec de condicions per a licitar en distints lots tot el servei d'autobusos de la Comunitat Valenciana. Entre ells estan el lot corresponent a la Safor Sud, que és el lot 4. Eixe lot ja està adjudicat, es va adjudicar el dia 6 de juny, si no m'equivoque, i per tant entrarà en funcionament el nou servei d'autobusos a partir de setembre, aproximadament, no? Això que suposa? Pues que actualment 4 viatges, passem a 10 viatges. És una millora molt considerable i que des de l'Ajuntament d'Oliva hem d'aplaudir a la Generalitat, diguem, esta millora. Esta millora, que nosaltres vam tenir una reunió l'any passat en la Direcció General de Transports i la veritat és que l'atenció va ser molt agradable una reunió molt productiva en la que des de l'Ajuntament d'Oliva pues, bueno, traslladàvem la importància de que n'hi haguera una parada en l'Hospital de Gandia perquè molta gent major, bueno, tenim una sèrie de serveis en els ambulatoris municipals, en els ambulatoris d'Oliva, però atencions un poc ja més especialitzades o inclús gent que pot estar ingressada i poden anar a visitar-la, no? Això ja és vindre a l'Hospital de Gandia. Per tant, demanava a l'Ajuntament que n'hi haguera una parada en l'Hospital de Gandia i una parada en l'estació central intermodal d'autobusos de Gandia, però que estigui coordinada en l'horari dels trens. Sé que és veritat també que hi ha trens, és una qüestió de l'Estat, però que la Generalitat tinguera un poc de sensibilitat en l'encaix dels horaris, perquè fins ara el que es donava molt era que un home plega en el tren a Gandia, tira a agarrar l'autobús i en el que tarda entre l'estació de trens i la d'autobusos, l'autobús acaba d'eixir. Uh-huh. Això mos va traslladat sobretot gent molt jove, no? Que al cap i a la fi no fan ús de l'autobús perquè no li serveix, ha d'esperar una hora fins a poder arribar el pròxim autobús. Per tant, aquest encaix és el que des de l'Ajuntament d'Oliva van traslladar. Parada en l'hospital de Gandia i una coordinació, intentar ajustar-nos als horaris de tren, que en els horaris de tren cada vegada estan més complicats, però intentar ajustar-los perquè fora un servei útil, no? Conforme aparem en el tren, eixir a Oliva. I després, per l'altra part que apuntava, el transport interior de cada municipi a través d'autobús no és competència de la Generalitat. Per tant, és veritat, i li dona la raó a la Generalitat, que és un servei que ha de deixar de prestar. Mm. Per què? Perquè, bueno, podria no deixar de prestar-lo, no? Ojalà, però ha decidit deixar de prestar-lo i bueno, no puc confundir a la ciutadania dient el contrari. És cert, la competència ahí seria de l'Ajuntament. Mm. Els que tenen competència obligatòria de prestar servei d'autobús són els municipis que tenen més de 50.000 habitants. Més de 50.000 habitants és, per exemple, Gandia. Entonces, sí que té un servei d'autobusos complet perquè està entre les seues competències. Dins les competències de l'Ajuntament d'Oliva, que som un municipi de 26.000 habitants, no tenim la de prestar els serveis d'autobusos. Per tant, l'estructura econòmica, pues bueno, pots prestar un servei, diguem, el que la tècnica es diu un servei impropi, que sí que pots prestar-lo, però és més difícil i has de justificar un poc més. Mm. Clar, jo el que sí que li posa un poquet, li marca en roget a la conselleria és, home, em pareix correcte que deixes de prestar el servei d'autobusos interior dels municipis, però si m'ho comuniques a principis de juny i em deixes penjat el servei d'autobusos Oliva Platja durant els mesos de juliol i agost, sabies perfectament que això anava a ser molt difícil de solucionar per a un ajuntament i que anava a causar un prejudici molt important a la ciutadania que en fa ús d'aquest servei.
0: Mm, però, Joan, més enllà de la política, quins són els serveis que podrà gaudir la ciutadania?
1: Sí, sí, per això el que apuntava era que clar, ens quedem sense servei. Què hem resolt? Pues continuar prestant el mateix servei que fins ara. Mm. N'hi ha un total de 6 viatges diaris i serà el servei gratuït, una per qüestions tècniques, que era més ràpid poder contractar un servei d'autobusos a través de forma gratuïta, i per una altra banda també perquè a veure si així fomentem també l'ús del transport sostenible i a veure si per a pròximes ocasions tenim un volum de gent usuari d'autobusos un poquet més important que el que n'hi ha fins ara.
3: Este autobús de normal s'utilitza sols en estiu, veritat?
1: A veure, durant l'hivern hi ha un servei d'autobusos mínim que va molt vinculat, per exemple, al transport escolar. Quan s'acaba la ruta del transport... N'hi ha transport escolar que fa una ruta en la platja, no? N'hi ha una sèrie de col·legis que són els que els correspon l'alumnat que resideix en la platja, i hi ha una ruta d'autobusos que se replega. Una vegada completat el servei d'autobusos d'escolar, es fa una altra ruta per a replegar a gent de la platja i poc més. La veritat és que no n'hi ha massa usuaris i es presta el servei fins on es pot. Clar, durant l'estiu, com que para el servei escolar, o sigui, aquest servei quedava automàticament tot parat, no? Mm. I, per tant, el que s'ha fet és per un servei de 6 viatges diaris, intentar... I ara, conforme anem avançant de l'estiu, com que ja no és un servei de la Generalitat, sinó ja íntegrament municipal, anem a veure si podem un poc ajustar horaris un poquet a la demanda, no? Escoltar un poc els veïns o les necessitats, ja no estem tan vinculats a uns horaris estrictes, mm. i podem modular un poquet, doncs, bueno, si en comptes de les 8:30, a les 8 és millor servei, doncs ajustar-ho. Mm.
0: Molt bé. Fa paper també la proximitat, no?, de que s'encarregui l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies, Joan.
1: Un plaer.
0: Moltes gràcies.

0: de la política passem directament a l'art. Jo sempre dic que tenim molts artistes ací a la Safor i avui parlem del món del cinema. Eloy Enciso, de Gandia, ha dirigit la pel·lícula Todo es cárcel, que s'estrenarà en la competició internacional FIT Marsella, un certamen de cinema independent reconegut a nivell mundial. Eloy Enciso, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Com esteu?
0: Conta'ns això de què va Todo es cárcel.
1: Todo es cárcel és una pel·lícula sobre al voltant dels camps de concentració franquistes i un poc de manera més ampla de la repressió, no?, que va existir a Espanya, a tot el país, a la comunitat a València, però a tot el país, doncs, durant sobretot la primera dècada del règim, no?, que va ser els anys 40.
0: I com t'inspires tu per a fer aquesta pel·lícula? Per què? Per què les presons de l'època franquista?
1: Doncs, bueno, tot va començar un poc, com passa moltes vegades, un poc de casualitat. Jo estava fa molts anys a Galícia, estàvem a una platja, era l'estiu, i algú va comentar un poc com a curiositat, quasi, que a aquell lloc hi havia sigut un camp de concentració, diguem, al final de la Guerra Civil. I vam... Clar, el lloc era una platja preciosa. Costava imaginar que això hagués passat allà. I jo vaig preguntar com és que n'hi haurà fotografies, no? N'hi haurà documents, era... I em van dir, no n'hi ha res. I jo dic, però com és possible si això va passar... Vull dir, el camp de concentració on havia estat era com a 50 metres del poble. No era un lloc amagat així dins del bosc o així. I em van dir, no queda res. I això em va semblar molt... Em va cridar l'atenció, no? Com era possible que... Perquè el camp va estar obert un any i va... Després vaig saber que vaig tindre com 1.000-2.000 persones. No era, diguem, una cosa que va passar desapercebuda. I quan vaig començar a investigar, vaig descobrir un pastel que era que no és que n'hi hagués hagut uns poquets camps de concentració, és que a Espanya hi van haver més de 200 al llarg del final de la Guerra Civil i el primer franquisme, i que al voltant encara no se sap molt bé, però més o menys els historiadors i els especialistes conten que a dia d'avui el càlcul és un milió de prisioners, que van passar per ahí. Vull dir que era... I el que m'ha semblat més curiós és que també... És que, clar, jo, evidentment, no sabia res, que la majoria dels llocs que van ser camps de concentració o inclús presons, avui en dia la gent que viu o que passa per ells no sap, o sigui, no n'hi ha una memòria d'aquests espais. I va ser un poc la xispa, no?, que va donar començament al projecte.
0: Que guai, Eloy. I una cosa, no sé si es pot dir, però des de quin punt es conta aquesta història? És a dir, des del punt de vista dels presoners, de qui empresonava, dels familiars...
1: És un poc tot. La veritat és que al principi l'objectiu meu era simplement donar constància, no? Era com quan no saps el que tens, el primer que fas un poc és fer un inventari, no? I al principi el projecte va ser un poc com un inventari d'aquesta realitat, no? Perquè hi ha camps de concentració que ara mateix, avui en dia, no sé, hi va haver bàsicament des de convents, per supost, col·legis, hotels de luxe, molts espais, no? I el que van fer és, a poc a poc, anar incorporant una narració un poc més elaborada.
0: Sentim una criatureta sí. Per darrere.
1: Bueno, això és un altre tema del cinema, de la conciliació.
0: Això sí.
1: Cinema i conciliació és, bueno, qualsevol treball, no? És complicat. I el cas és que vam anar incorporant com capes d'escriptura i de narració, i inclús el que vam pensar que era interessant era que la protagonista de la pel·lícula, perquè n'hi ha una protagonista que està fent com un treball al voltant dels camps de concentració i un poc de la repressió, que és la que ens ajuda, diguem, a contar aquesta realitat que va passar en molts llocs al mateix temps. No? Que la particularitat, crec, que té la pel·lícula és que la família de la família d'esta persona no és la que en principi nosaltres pensaríem, no? Que seria una família pues, compromesa amb d'esquerres, no? Compromesa amb valors democràtics, sinó que és una família que en realitat està en contra de tot aquest procés, no? De, de, pues, d'investigació, de visibilitat i de memòria.
0: Molt bé. I ja rema un poc en contra.
1: No podem continuar a contar.
0: No, clar.
1: Si contem, ja fem spoiler.
0: Eloi, clar, es presentarà ara de si poc en este certamen del FIT Marsella, però on podrem veure-la?
1: Doncs
0: el públic general,
1: la pel·lícula ja té confirmada l'estrena en un festival espanyol, però encara no podem dir perquè encara no s'ha publicat la programació. Però podem dir que serà la tardor.
0: Vale. I tràiler tampoc hi ha? O sí? És que l'hem intentat buscar, però ens ha resultat difícil.
1: Sí.
0: Existeix un tràiler?
1: Doncs és que encara no, perquè
0: vale.
1: És que encara l'estem... o sigui, perquè faig una idea, ahir vaig anar a veure a fer el xec de la còpia en cinema. O sigui, estem realment rematant-la, ara mateixa, acabant-la, i per suposat quan arribi així a Espanya, que ara es presentarà a França i potser a algun lloc més durant l'estiu fora, però quan arribi a Espanya a la tardor sí que podrem veure-la.
0: Molt bé, Eloi, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns. Atén a la criatureta també, que està demanant l'atenció. Moltíssimes gràcies per traure este ratet i contar-m'ho. Gràcies. Adéu, adéu.

0: I ja arribant al final del programa, en esta ganeta que tenim tots ja, els volem recordar que estem en el mes de l'Albergina llistada i ho estarem fins al 30 de juliol. Ja saben que es tracta d'una iniciativa impulsada per Destí Safor que consisteix en elaborar un plat, en aquest producte típic d'ací, per a revaloritzar-lo i donar-lo a conèixer. Enguany s'han adherit a esta proposta més restaurants que mai. I Daniel Ardit, en la reunió, diu: jo me'n vaig, a veure si algun d'ells em deixa tastar un plat amb este producte tan i tan bo. I allà que ha anat. Dani, bona vesprada, on estàs?
1: Hola, Celia, què tal? Molt bona vesprada. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cinc, ni deu, 26 restaurants 26. De la platja Grau i Gandia participen enguany en la que és ja la quarta edició d'aquestes jornades dedicades a l'albergina llistada de Gandia, producte d'ací, local, és la protagonista. I com va costar-se l'hora de dinar, jo dic, sí. Toni, t'apeteix anar a visitar una cuina per veure com elaboren el plat basat en l'albergina llistada de Gandia? I agarra la càmera i així que m'ho han vingut a Zula Restaurant. I estem amb el seu gerent, Rafa Gregori. Rafa, què tal? Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, què tal? Com està, Dani?
1: Jo crec que estem... això és un paradís, no? Tu així disfrutes en la cuina.
2: Sí, jo ara últimament, crec que cada vegada més, sí, estic molt a gust, molt a gust.
1: Bueno, participeu, tinc així apuntat el nom, albergina en tempura amb vinagreta de poma caramelitzada. Ha sigut un invent per a aquestes jornades o ja la teniu en carta?
2: No, nosaltres en carta tenim un altre tipus també de albergina a treballar i elaborar. Sí que és cert que volíem provar algo diferent i, bueno, és de veres que mos agrada molt aquest tipus de plat perquè és un plat fresquet, un plat que apetís molt i la barxina, bueno, és que ara és època.
1: El barxina llista de Gandia, estem en la temporada. Quin resultat està tenint? Bueno, acaba de començar, és del 30 de juny al 30 de juliol, fa dos dies pràcticament que ha arrencat, però tu creus que tindrà eixida, la gent li agradarà aquesta tempura tan especial?
2: Sí, sí, moltes sí, perquè a més ja vam fer també l'any passat la mateixa una barxina pareguda també a lo que estem fent ara i la veritat que va tindre èxit, sí que van tindre plats que van demanar.
1: Ara parlarem també del que és aquesta iniciativa, no?, per ajudar al llaurador local, per promoure el turisme, la gastronomia. Però, Celia, així estem veient, mentre parlem, està, per saber com li diuen al cuiner?
2: Al cuiner li diuen Marín.
1: Estem veient a Marín, el cuiner, com està elaborant aquesta tempura tan especial de l'albergina llistada de Gandia. És la quarta edició. 26, és rècord, no?, de participants.
2: Sí, sí, és rècord. A més, es nota que cada vegada la gent pues, té més gana de demostrar el que podem fer, de fer plats diferents també, en un producte que siga local i nostre, per supost. També sempre en l'ajuda de l'Ajuntament a través de SEMSA, clar.
1: Sí, això estan tots implicats. I n'hi ha molta varietat perquè, veient en la web, hem de dir també, Rafa, que té pròpia web, pàgina web, berenjenalistadadegandia.com, esa és la pàgina on estan. Ahí te poseu, és a dir, el turista que ve entra i es pot fer la ruta gastronòmica perquè ahí està tot i fotografies, no?
2: Sí, correcte. A més, podem veure que cada local fa un pla diferent elaborat en la barxina nostra i podem veure per a poder fer aquesta ruteta que a nosaltres ens havia de fer i que degustaren el plat nostre, el plat típic.
1: Estan les fotos dels plats de cada restaurant, la ubicació de cada restaurant, també el contacte per a fer reserves i la veritat és que és una bona iniciativa. A veure, un segonet que està demanant-nos, Marín, un plat xicotet, perquè ell no pot... Amb el teu permís, Rafa, una cosa, Marín, estàs ara mismo...
3: Pota de manzana. Ahí lo calentamos para decorar la albergina.
1: Una pinta buenísima. Y ahora lo metes en el microondas para que se deshaga un poco.
3: Sí, ahora lo metemos en el microondas, calenta y que deshace...
1: Bueno, no te molestamos, Rafa. La veritat és que dona gust veure com treballa el sector de l'hostaleria, a més el recolzament que tu comentaves de l'Ajuntament de Gandia, perquè la gastronomia cada vegada està més en compte a l'hora de triar una destinació. És cultura, és tradició...
2: Sí, a veure, jo porto en el sector a la mateixa que estic com a gerent de restaurant, no porto ni dos anys, ¿vale?, que porto Azura. Però, bueno, per lo que jo sempre he vist últimament i per lo que veig en els meus companys, que també treballen molt bé la cuina, pues, clar, al final sí s'ha decidit per fer un producte de proximitat, que ara en este cas és la barxina. També tenim el producte de la llotja, que també anem a comprar a la llotja el producte allí. I al mateix temps podem fer una elaboració en la qual ha canviat la gastronomia en Gandia i té un nom més, que és important per a nosaltres. Avui en dia ja n'hi ha molts locals així en la platja que es treballen molt bé. I la veritat que dona gust.
1: Ara parlarem del que és el producte ecològic, però vas pagar sí perquè, Marín, dime, te voy con el micrófono sí. Para que puedas decirme qué estás haciendo ahora mismo.
3: Ahora lo pasamos por la tempura y enseguida lo vamos a freír. La tempura está de cerveza con harina, con dos yemas de huevo y ralladura de limón, para que esté fresquito.
1: Perfecto para el verano.
3: Para el verano, sí.
1: Ah, has dicho para hacer la tempura. Claro, yo había visto aquí una cañita. Yo digo, eso es para hidratarse mientras cocina.
3: No. Eso no. En el trabajo no hay que beber.
1: ¿Disfrutas haciendo este plato y otros en la cocina?
3: Claro, yo disfruto de la cocina, de todo y de lo que podemos hacer.
1: Yo imagino que antes de servirlo, una de las primeras personas, si no es la primera a probar los platos como este, eres tú.
3: Pues sí.
1: Para ver si hay que cambiar, añadir, quitar.
3: No, lo he hecho primera vez con la foto y todo, y a todos les encantó ese plato, como lo he hecho yo.
1: Rafa, digo que a todos les encantó. Tú tampoco tenías dubtes de que això anava a funcionar.
2: Sí, claro, vam fer una prova. És un plat que ja s'ha fet alguna vegada en varios puestos també. Nosaltres volíem fer-ho també prou paregut, en alguna cosa pues, canviar també el que és l'elaboració final, no? Lo que és, pues, el que és l'acompanyament. Però bueno, és un plat que és fàcil de fer, no és complicat, sí. Es pot fer en casa perfectament també. Así este vaya, pues ya es diferente porque era la freixidora a alta temperatura y después el tipo de tempura no es un misterio, es farina, ¿sabes? Pero sí, es pot fer. Es un plat que es fácil, pero está muy bueno, muy rico.
1: Es fácil, es pot fer, pero bueno, també no costa res cridar a Azura Restaurant, fer una reserva, sentarte y que Marín t'ho faça, ¿no?
2: Claro, ahí entra lo que es la comoditat, Dani. Está claro que nosotros lo que hemos hecho también es eixir, fer-te una tranquil·lament i poder provar un poquet de tot, i si també està a la llista, pues molt millor.
1: Perquè teniu així, són vistes privilegiades en primera línia de platja, el comensal està que no pot demanar més.
2: No, no, de veres que jo tinc un local que estic molt agraït, perquè de veres pues, he tingut la sort i ara tinc el moment de treball per a poder fer que Azura pues, sigui un restaurant, uno més, en la roda que n'hi ha de restaurants de Gandia que treballen bé, evidentment.
1: Lo comentaba yo antes, que estem parlant de la albergina llistada de Gandia, producte de proximitat, com crec que va ser la regidora en Alicia Izquierdo va dir, és que literalment de l'horta a la taula, i producte ecològic, és a dir, ajudeu també a un sector perquè n'hi ha molts horts abandonats.
2: Sí, bueno, ja, com tot el món sap, és de veres que al final les grans superfícies, les grans cooperatives, pues, també fan el que fan, i nosaltres tenim un producte que és de molta qualitat, perquè es treballa amb molta qualitat, damunt és gent molt pròxima a nosaltres, com veiem l'Hort de Cento, que és el que ens porta a la barxina a través de l'Ajuntament, que és la que ha fet la iniciativa en la SEMSA, i bueno, la veritat que està molt guai. Jo, vamos, a mi m'encanta que sigui aixina.
1: Vos deixem ja que remateu, perquè sé que s'acosta a l'hora que arriben, s'ompli ja el menjador, totes les taules, així en la cuina hi ha molt de treball per fer. Vos agraïm. Bueno, Marín ja està acabat pràcticament la tempura.
3: El plato como va a salir, mira, los tacos de berenjena, mira que cómo se ha quedado, que están bastante chulos. Y ahora montaremos el plato a menjar.
1: Pues el que dèiem, nosaltres anem a posar este ja el punt final. El Rafa també, que dèiem, té molta, molta faena. I Rafa, gràcies per obrir-nos les portes i contar-nos un poc la vostra proposta, però que entren a la web i ahí estar per a fer tota la ruta del 30, des del 30 es pot fer fins al 30 de juliol. Que aprofiten i que vagin tots.
2: Claro, que aprofiten i que anem als locals que estan introduint la barxina nostra i que proven, que degusten el plat, perquè la veritat és que valdrà la pena. Valdrà molt la pena. És un producte molt exquisit.
1: Moltes gràcies, Rafa.
2: A vosaltres sempre.
1: Fins la pròxima.
2: Fins la pròxima, gràcies.
1: Celia, nosaltres es quedem, però saps què t'he de dir? Que ja a les hores que són, nosaltres es quedem així ja per a menjar.
0: Ja
1: i anem a fer-nos directament l'albergina en tempura amb vinagreta de poma caramelitzada així en Azura Restaurant, Celia.
0: Que bo. Dani, gràcies a Rafa i gràcies a tu també per apropar-nos este plat. Tu el provaràs, espero que em portes un tàper, espere, per la teua integritat física, que vos portes algo per poder provar-la. Nosaltres també, que això té molt bona pinta. Moltíssimes gràcies, fins ara.

0: Radio Gandía. Cadena Ser.
1: Este sábado 4 de julio, la magia de las Fallas llega a la playa de Gandía. Ven a disfrutar por primera vez de la Cabalgada a la Mar, una cita donde la alegría, la sátira, la música y el color del universo fallero llenarán el Paseo Marítimo de Neptuno a partir de las 20:30 horas. Un espectáculo abierto a todos los públicos, donde la creatividad y la ilusión de las comisiones falleras se encontrarán con el Mediterráneo. Disfruta de las Fallas, disfruta de la Cabalgada al Mar.
2: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Naixa Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.